Tá aqui, ó. BR, que tá o loto. Tá fiel, Macaé. Tá aqui, ó. BR, que tá o loto. Tá fiel, Macaé.